0: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
1: Que ha robat el meu amor.
2: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. Eso está María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
4: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.